0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. La Policia Nacional ha detingut a Gandia un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella sense el seu consentiment. Més dels successos, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat d'intent d'assassinat a un desconegut amb qui s'havia creuat fortuïtament en un carrer d'Almoradí. Els fets van ocórrer el 13 de novembre de 2024. Més coses, la Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar prop de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. I cap a les 2 de la vesprada a Alacant, el ministre d'Hisenda valencià Arcadi Espanya assisteix a un dinar de treball amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. A Bella Castelló, la consellera de Serveis Socials Selena Albalat està visitant les obres del nou centre de rehabilitació, autonomia personal i participació social i el centre de dia d'Ateneu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Una de la tarde, 7 minutos. ¿Qué tal, coleguis? ¿Cómo estáis? Yo aquí siendo víctimas una vez más de la burocracia de la administración pública, que no hace más que inventarse cosas para sacarnos la pasta. Ay, Dios mío. Bueno, sabéis que durante ya un tiempo pues hacemos unos microprogramas con los amigos de CORE y os hemos dado consejos de todo tipo para el perfecto funcionamiento de algo tan necesario como reciclar. O sea, creo que ya tenemos demasiada sintomatología por todas partes de que el planeta se está quejando, y una de las cosas que podemos hacer por él es precisamente el cuidar este tipo de detalles. Y reciclar es muy importante, y tratar bien los residuos es muy importante. Y aquí tenemos a los amigos de CORE. Carmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, muy bien.
0: ¿Ya estás en forma? Pero
1: sí, ya, a
0: lo
1: tope.
0: Lo que pasa es que no sé si el tema donará para pa dos programas, pero bueno, es igual, si no, ya nos inventaremos una otra historia.
1: No, para hablar de muchas cosas.
0: Espera al proper, exactamente. Bueno, Carmina, hem parlat dels ecopars que n'hi ha, d'alguna manera, dels fixes. Avui anem a parlar dels ecopars mòbils, que jo he vist ja algun per ahir, i clar, però també m'ha donat compte de que no tot val, que n'hi ha coses que sí i coses que no, i per això pues, serà el motiu d'esta entrevista. Conta-nos què és un ecopar mòbil, per què aprofita i què és el que es pot portar i el que no.
1: Vale, pues un ecopar mòbil és el mateix que l'ecopar fixe, el que passa que apropem el servei a la ciutadania, a peu de carrer. Tenim rutes, tenim 11 rutes mòbils dintre del consorci, perquè ja sabreu que som 5 comarques, i això és 11 ecomòbils van per totes les comarques, per tots els xocotes pobles, donant el servei. Diferència amb el fixe, una que és mòbil, que apropa el servei a la ciutadania, i l'altra que podem dur coses, però un poc més limitades que a l'ecopar fixe. Com per exemple, si duguem armaris grans, ja que el carreguem en el cotxe, val la pena que ens apropem a un ecopar fixe. O per exemple, poda no arrepleguem en els ecopars mòbils.
0: Bueno, vosaltres esteu assabentats de que en els ecopars fixes n'hi ha gent que recupera l'article antes de que entren en l'ecoparc?
1: No, nosaltres ho sabem, però nosaltres no és la nostra competència. La competència nostra és de la porta cap a dins.
0: O sea, lo que arriba a depositar-se dins del recinte, no?
1: Exacte,
0: no sé, és que pareix com si n'hi haguera muntat. Jo no m'atrevis a dir màfia, però sí que n'hi ha muntat un negociet en quant al reciclatge. Inclús moltes coses viatgen a Àfrica i tornen a Europa en concepte d'electrodomèstics de segon mà reparats. En fi, però bueno...
1: En electrodomèstics no ho sé. Sí que, per exemple, en la roba, en el tèxtil, sí que passa que ara ja està regulant la Unió Europea. Sí. Han tret dins de la llei de residus estava regulat, i bueno, el que se fa ara és obligar a les tendes a que, perquè abans es prende la roba que no es venia i estava nova, quan canviàvem temporada i no se venia ni en rebaixes, l'enviàvem fora en etiqueta, s'ha dit nova, i ara s'està prohibint això, que no s'envia, que se faci alguna cosa roba, aunque siga donar-la, aunque si... I llavors hi evitem un poc més el tèxtil, perquè el tèxtil poc se parla d'ell, però és un residu molt, molt, molt perillós i difícil de reciclar.
0: Bé, contem-nos una miqueta on estan els ecoparcs mòbils per així, per aquesta zona.
1: Per la Saforum?
0: Bueno, nosaltres arribem a Dénia i arribem quasi a València, però...
1: Dénia...
0: però Dénia per no tirar-nos no així, hasta l'any que ve, dir-nos la Saforum. I si vols part de la Marina Estadènia, Pego, tot això també ho pots dir tranquil·lament, que allà també tenim oients, i hasta Cullera, per exemple.
1: Vale, pues en la línia de costa tenim diversos consorcis. Nosaltres és actualment la Safor. La part de Cullera és el consorci Ribera Valldigna i la part de Dénia crec que és el Mare, t'ho sé dir, però és Alacant. I aleshores ja no ens pertany a nosaltres. I en la zona de la Safor tenim, per exemple, en Gandia tenim tota la setmana i en Oliva també tenim tota la setmana, que siguin municipis més grans que tenen el seu ecoparc mòbil, el seu ecoparc fixe, perdó, també tenen rutes desmòbils i van menjant-se pel que és dins del municipi. En estiu també alternem en zona de platja, sobretot en Oliva, i després també tenim Villalonga, la Font d'en Carròs, Ador, Xaraco, Cereza, a veure què més tenim, Bellreguard també tenim, Almoines, la Cria de la Comtessa, Rafael Cofer, pràcticament tots, crec que passem per tots els pobles.
0: Està tota la mancomunitat coberta, no?
1: Sí, sí, el que passa que depèn del gran, lo gran que sigui el municipi, van 4 hores o 2 a la setmana.
0: Molt bé. Inclús també se'n recordeu de barriades més llunyanes, com per exemple Marxuquera, no? Marxuquera també n'hi ha.
1: Marxuquera, sí, sí, Marxuquera també té.
0: I en el Grau?
1: En el Grau també. En el Grau crec que està ara situat en el parc de l'Oller. Si no recorde mal, va dijous de matí.
0: Bueno, pues sí. A més, dóna fe perquè jo l'he vist. Inclús he deixat coses allí.
1: Que molt bé, molt bé.
0: Bé, molt bé, De veres que ho tinc molt propet d'on residís jo ara, però bé de luxe. Tindré una història d'estes, igual que també m'agarra uns cabretxos de porc, de veure que la replegada de trastos oficial de l'Ajuntament, que té un dia concret i els veïns se ho passen per els forros. Això també cabretxa molt, perquè també és important. En lo vostre està clar, o vens aquest dia o no te repleguen res. Ahí no n'hi ha. Però l'altre, ahí tens el trastor tota la setmana enmig del carrer. Això és la gran diferència.
1: Sí, la gent que tindria que tenir un poc més de consciència i educació un poc i respecte als altres ciutadans, clar.
0: Bueno, pues, què és el que no hauríem de portar, a part de coses de molt gran tamany? Algun tipus de residu raro que pugui ser perillós, que pugui ser contaminant, no sé. Què se t'acudeix?
1: Pràcticament és el que són explosius. Explosius me refereix a coets caducats o coets que es tenia i s'han banyat. O, per exemple, els caçadors, els cascos dels caçadors tampoc podem recollir-los. Després les botelles aquestes de gas, del càmping gas, que s'estilen ara molt, són xocotetes tipus una botella, i que tampoc podem recollir-les, perquè són inflamables. Coses així més perilloses no podem. Després, les restes de menjar, que en teoria tenim un contenidor marró per a elles, tampoc podem recollir-les, la fracció orgànica. I molta gent que això té dubtes, o fins ara sí que se recollia, són els envasos de plàstic i de vidre, que sí que se poden recollir, però no sé si sabeu que per anar a ecopar s'acumulen una sèrie de punts que després te fan una bonificació a la taxa. Aleshores, ara el que hem fet és que no puntuen quasi els envasos, perquè aquests envasos tu tens el servei en contenidor a preu de carrer. Si ens dediquem tots a durar envasos al ecopar mòbil, l'omplim en seguida. I per això...
0: Bueno, pues veiem que la cobertura és prou bona. Algo més que vulguis afegir, algun consell que donar als nostres oients?
1: Jo sí que l'utilitzo en l'ecoparc perquè és un servei que dins de la taxa paguem aquest servei i que, pues, que l'utilitzen i que fan bé, tant mediambientalment com també tenim la bonificació. Aleshores, és doble benefici.
0: Molt bé. Bueno, Carmina, com sempre, un autèntic plaer haver parlat amb tu i prepara'm una altra coseta per la setmana que ve. Perquè
1: vale,
0: crec
1: vale,
0: que
1: perfecte.
0: Lo de l'ecoparc, lo de l'ecomòbil, l'ecoparc mòbil crec que ha quedat prou cobert.
1: Però, clar, pues podrem parlar de la taxa, de la bonificació ja dels ecoparcs que donen.
0: Ok, d'acord.
1: Vale.
0: Vale, Carmina, com sempre, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Igual a vosaltres, adéu.

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio, compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, molt bé. Anem a avançar amb un titular, el que és el Onda Trending d'este dilluns.
2: A ver, vamos a hablar... El titular és Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado que serie Off Campus.
1: Una serie que está molt de moda.
2: Me la recomendaste tú, ya sí. Que mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo... pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
1: Sí, pero fijarnos en contexto, es una serie, ¿no?, que tú vas veient cómo evoluciona sobre la vida de unos estudiantes als Estats Units y tú veus comportamientos que tú imagines com poden desembocar, no?, amb una discussió amb ella, d'inclús un insult, i res té a veure, perquè tot canvia, no?, i és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general, per a pensar que una persona va reaccionar així. Aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
1: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
4: Exactament, sí, ara sí.
1: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
4: Sí, no, que diria que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
1: Així que de seguida ens fiquem un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense el més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Anem a parlar d'estos temes quan són les 2:32 del que hem de saber en quant a l'actualitat, conta'ns.
5: Sí, doncs, comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha tingut un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents, esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que, pel que sembla, a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes, entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i li han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs, perquè diuen, si segueix la situació com estarà, pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà, de la Unió Llauradora, i a José Pascual Fortea, de Basatxa, pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
6: Si en un any, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
7: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntims. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema del cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
5: També demanen els arrossers que es protegisca a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVIA, l'Institut València d'Investigació Agrícola, amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
1: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es pugui recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
5: Fins ara.
1: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant a Melonda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
9: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
1: Bé, doncs, este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà té molta més...
2: Ganxo, no?
1: Exactament, més sentit, podem dir, som les intoxicades.
2: Sí, de totes les fades, les intoxicades, som nosaltres.
4: I totes, ¿qué? Totes.
2: Mm. Bueno, pues porque al final, lo que has comentado tú antes del programa, que sí que es verdad que, pues ya sea por la mochila, por traumitas, por experiencias, es como que siempre nos ponemos en lo peor. Uh-huh. Y te vas haciendo corazas y vas diciendo o pensando, ¿y por qué me ha dicho esto? ¿O por qué me habrá dicho esto otro? Y ya te vas montando tu película. Y es lo que pasa un poco con la serie que vamos a comentar hoy, que, bueno, pues es un tema que ha tenido o tiene enganchados y enganchadas a todas las redes sociales, porque uh-huh. yo no sé vosotras, pero sí, yo, mi sí. Instagram está loco con sí. Off Campus. Uh-huh. Y bueno, y culpa de Begoña, porque la semana pasada que nos tomamos un café o hace dos semanas, me dijo, tienes que ver Off Campus.
4: Y me intoxicó.
2: Y me intoxicó. Claro, me vio tan mal que dijo, voy a curarla.
1: Claro, yo, no per res, perquè ho tenia en ment per el tema de les xarxes socials, que m'havien aparegut molts vídeos després comentant esta sèrie que jo havia vist en estiu, i conversant vaig veure coses que vaig dir-te, és que veure esta sèrie que ve a trencar un poc aquests estereotips.
4: Exacte.
1: Del que pensem o preveïm que va a passar en una sèrie o en una pel·lícula, que generalment totes porten un poc el mateix
2: patrón,
1: introducció,
2: no?
1: Nucli, sí. Desenllaç, sí. I en este cas, no? En este cas, no. Estàs esperant que passe una cosa com a que el personatge masculí li xille, li parle mal al personatge femení, i no,
4: però
1: és tot tractat amb comunicació, amb tal, i és quan dius,
4: ha tardat temps en aplegar,
1: I la teua ment et traiciona, perquè tu ja penses sí. que va sí. passar una cosa que no, però molt necessari,
2: De hecho, vamos a decir dónde se ve la aplicación, porque sí. justo en qué aplicación podemos ver la serie, porque justo me estaba escribiendo una amiga que ha dicho, es la plataforma, la voy a poner a mis hijas.
1: Ya nos agradaría que fuera el 3Player, pero no es el caso.
2: Sí. Bueno, Off Campus es una serie que está en Prime Video, uh-huh. ¿vale? Y bueno, pues un poco la trama, pues cuenta la historia de Hannah, que es una estudiante de música, y Garrett, ¿vale? Que es el capitán de hockey, que es súper popular y bueno, pues va súper mal en los estudios, lo típico por aquí, todo lo típico de rom-com americana. Entonces, para salvar su carrera, pues hace el trato con Hannah de tú me ayudas con tutorías y yo te ayudo a que tengamos una relación falsa para conquistar al chico que te gusta. O sea, esto es la típica trama de instituto americano o campus americano o lo que sea, ¿vale? Entonces dices, bueno, menuda chorrada de serie, ¿cómo me voy a enganchar yo a esto? Pero es que claro, la historia así no es.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula. Apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat. D'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes de el professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació. Sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic patint els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a este respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
5: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
6: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijóo. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
5: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
6: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que em diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni ahir què fas.
5: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
7: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
5: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'este procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'eixos serveis com a eix de la seua alternativa.
8: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
9: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
10: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat amb la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seva pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una 20ena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
11: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
1: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alert l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'este cereal perquè podria provocar que no planten el pròxim any directament. Amparo Sánchez.
12: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Abasaja, a la baixa dels preus o les plagues.
13: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
14: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
12: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
15: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
12: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten fora d'Espanya.
1: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
16: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
17: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell de ja estem treballant.
16: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
1: Ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fets similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
18: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
1: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
19: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat amb pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir l'ocorregut.
1: I canvien radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent, el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
20: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
21: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que se hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
20: La consejera de Turismo, Marían Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Bany.
1: Doncs ben pendents, quedem d'aquestes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València, quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
22: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
22: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
23: Entonces, después de acabar el partido nuestro,
2: Yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto, y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
3: I ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Òscar Sánchez com a tècnic provisional. Diu que ha vist moltes ganes a la plantilla de canviar la situació.
4: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
3: Y el Villarreal busca desde el snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, buena esperada.
23: Bona vesprada. Jo farà amb la principal novetat del lateral esquerrà Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. La única baixa en el conjunt groguet en principi, i a no ser de sorpresa, serà la de Juan Foy, qui una setmana més estarà fora de l'equip. S'espera 11 titular de gala per a l'equip d'Iñigo Pérez per tal de buscar la primera victòria de la temporada aquesta nit en la Ceràmica.
3: Gràcies, Víctor. A l'Elche empata a Sant Mamés, que podria servir com a punt d'inflexió. Felipe Canals, bona vesprada.
24: Buenas tardes. El Elche frenó la sangría de goles en contra y de derrota, sumando un punto meritorio en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. No hay tiempo que perder. Mañana recibe al Real Madrid en el Martínez Valero, con la única baja de Iago de Santiago. Martín Anselmi dice que lo más importante es el siguiente partido, por lo que no pensará en exceso en el choque del viernes en Cornellá contra el Español. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria del curso tras imponerse en el Molinón al Sporting.
3: Gracias, Felipe. Y el Hércules a conseguir la primera victoria de la temporada. David Esteve, buena esperada.
25: Buena vesprada, victoria del Hércules agónica frente al Europa. El primer triunfo del curso para el conjunto de Beto Compán, que se impuso en el minuto 95 gracias a un gol de Fran Sol en la recta final de ese choque. El discutido Fran Sol, que estuvo en la rampa de salida durante buena parte del verano, le da al Hércules su primera victoria y aparca un poco las dudas iniciales tras esas dos derrotas consecutivas.
3: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb tota la moguda al València, Ramon.
1: Veurem com acaba ixa moguda. Gràcies, Edu.
3: Adeu.
1: Més de 34 graus hem tingut avui a Antella, Manises o Morella. Jornada l'he d'este dilluns a prou càlida. De nou, i així seguirem en principi, perquè el termòmetre es mantindrà en estos valors o inclús una miqueta més demà dimarts. De cara al dimecres, això sí, tindrem més núvols i les temperatures començaran a baixar, sobretot a l'interior, amb mínimes properes als 10 graus, però això serà dimecres. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de setembre de 2026. Continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
26: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
27: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
28: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
29: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wi-Fi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del pack Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wi-Fi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
30: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com. Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
0: Bueno, Onda Cero.